0: Acaban aquí aquel primer partido sus lubetzair de l'agriculture française per un elevair de bacos et de fedos d'instant de garuno, Francis Jourde, que fa tabé de policulture en relació amb aquelles elevatzes. Lo tornar estrapa, lo coquebé, per parlar de l'abeni d'aquel mestier, pla honorable, d'esse à l'encop al service del país, de la terre d'aquel país, et de son exploitació, per nous femmes en sa toutes, veille.
1: Los mots dins la riu